Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus, ja yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes.

0: L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta
1: el medi natural.
0: Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
2: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
2: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
2: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats.
1: Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
2: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
3: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Hola, bona nit. Aquí comença l'Escarlet O'Hara. Aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM, Contrabanda.

I bé, després d'una merescudíssima parada estival, doncs per recarregar piles, agafar energia, tornem doncs amb ganes de posar molta música. Ens ha costat una mica aquest any, però bueno, hem aconseguit tornar al setembre, que ja és molt. I bueno, diguem, però realment físicament només he tornat jo. L'Àlex fa una parada tècnica, esperem que no duri molt. I res, el saludem des d'aquí i saludem a tota la família.

I bueno, avui 24 de setembre, un programa enllaunat, com ja va sent habitual últimament. Bueno, tenim problemes amb la taula de so de l'estudi, així que ho hem de gravar doncs, així a casa, de forma artesanal. I res, he preparat un programa doncs, recollint una mica les darreres novetats discogràfiques que han anat apareixent doncs, aquests últims dies que no hem fet programa, i així ens posem una miqueta al dia amb tot el que ha anat passant durant aquest estiu.

I bé, abans de començar ja pròpiament doncs, amb les novetats, comencem amb una cançó d'un dels treballs que van aparèixer durant la temporada passada. Estem parlant del Sin Dudar, el nou treball dels Smooth Beans, doncs, que ens va agradar molt, i el recuperem aquí per començar el programa d'aquesta setmana amb el tema Alguien Cualquiera.

Molt bé, doncs després d'aquest tema dels smooth beans que hem rescatat per començar el programa aquesta setmana, doncs comencem a revisar algunes novetats que han sortit durant aquest estiu i també doncs, alguns discos que ens havien quedat pendents de comentar a final de temporada. I comencem amb una d'aquestes doncs, referències que ens havien passat per alt al final de, doncs, de l'estiu. Estem parlant d'un treball que va sortir a principis de maig. I bueno, es tracta de, doncs, del primer treball doncs, hi ha un projecte propi de Joan Reggae Drummer, doncs, un veterà de l'escena que bueno, es va iniciar en projectes com els Pepper Potts i bueno, que ha col·laborat en, doncs, en molts projectes durant tot aquest temps i ara s'ha llançat en, doncs, a gravar aquest treball propi, amb temes propis i també bueno, alguna adaptació. Un treball que es diu Stronger Together i que bueno, doncs, fa èmfasi doncs, en aquesta el treball doncs, de la bateria, no? La música reggae, sobretot. I un treball on han col·laborat doncs, diversos artistes que han col·laborat i escoltarem un d'aquests on hi participa el baix Stone Barrett Jr., el fill de Stone Family Man Barrett, i doncs, el tema titulat Equal Rights

Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de Joan Reggae Drummer, seguim amb més novetats. I aquest cop amb un single que va sortir a principis d'estiu. Es tracta dels The Vandulous, que bueno, després de Stars Above doncs segueixen sorprenent-nos positivament. I aquesta vegada amb un single titulat Would You Still Believe Me, doncs on col·laboren Jackie Mendez i André Cruz. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I bé, si us sembla, doncs anem a escoltar aquest nou single dels Vandulous.

0: Escoltarem una cançó que apareix en el treball que es va publicar doncs, a principis de juliol per part dels Specials. Van publicar un treball que van enregistrar en directe el 2019, el Live from the Cathedral. I bueno, van gravar en directe tres concerts que van fer doncs, a principis de juliol del 2019. Bueno, es tracta d'una doncs, publicació de Island Records amb, que inclou 6 CDs i bueno, amb un llibret amb imatges del directe, així bastant complet, molt recomanable. I bueno, sempre els Specials és un gust escoltar-los, segueixen en forma. Escoltarem el tema clàssic doncs, els Specials del Too Much Too Young.
1: Too much too young.

Molt bé, doncs seguiu aquí el 91.4 l'FM, esteu escoltant l'Escarlata O'Hara i seguim amb un altre doncs, treball que va aparèixer durant aquest estiu.

I bé, es tracta de l'àlbum de debut d'una doncs, banda californiana de música ska, reggae i rocksteady, els 800s. I bueno, tenen un toc particular perquè el líder de la banda doncs, és un acordionista. Doncs, bueno, són diversos membres amb una dilatada ja trajectòria, més amb bandes més vinculades al punk rock i música així mestissa, més aviat. I doncs res, s'han llançat a formar aquesta banda de reggae i tal. I bueno, acaben de publicar ara a principis de juliol amb Pirate Press Records doncs l'àlbum debut titulat Root and Lovely. I bé, escoltarem un tema d'aquest Root and Lovely, doncs tots temes de reggae doncs, que sonen molt bé, la veritat. Començarem amb aquest el tema que dona nom al treball i després escoltarem un altre tema, el segon que apareix al Turrat Tubisat. Aquí queden els 800s.

Molt bé, doncs seguim amb l'última novetat d'aquest programa. Aquesta sí que ja és més recent, un single que es va publicar aquest passat 18 de setembre, la gent de Brixton Records, i es tracta doncs, del segon single del que serà el nou treball d'estàndards de jazz que està preparant la gent dels Northeast Ska Jazz Orquestra. Bé, i aquest cas es tracta d'un homenatge a Benny Golson, doncs un referent del jazz que va morir l'any 2024, els hi dediquen aquest tema. I concretament és una versió d'una adaptació que van fer a la música jamaicana Tommy McCook l'any 1968. Així que escoltem aquest Killer Zoo, doncs aquest segon single dels italians Northeast Ska Jazz Orquestra.

Doncs encarem ja la recta final del programa, doncs amb una notícia. I és la trista notícia, doncs el passat 4 de setembre moria un dels fundadors d'Es Català, Josep Manel Pugès, doncs, bueno, fundador d'Es Català, guitarrista, però també referent a l'escena punk de Barcelona. Doncs va participar en bandes com Clinic Humanoids, Attack, Ruidos Molestos, XTCA, i va ser membre fundador d'Es Català fins que ho va deixar l'any 1993, em sembla que és. I res, doncs des d'aquí li retem el nostre homenatge amb, escoltant un tema d'Es Català, doncs, que va composar ell, el Bolingas.

Molt bé, doncs fins aquí aquest tema de Descatalà, doncs per despedir a Josep Manel Pugès, de doncs Guitarres Català, que ens va deixar fa pocs dies. I hem d'acomiadar el programa fins d'aquí a 15 dies, segurament amb algun programa especial, i ho farem doncs, amb una cançó del reggae per xics, el Dorm Petitona, doncs, que volem vull dedicar a aquesta nova membre de l'Esquerra Taujara, l'Aran, i res, donar-li la benvinguda. Esperem que us hagi agradat el programa i torno doncs, d'aquí 15 dies. Salut.

0: Tu, tio, però què el fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda, imant, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calibre.

0: Bueno, va. One, two. Yeah! Vamos a bañar.
1: Has passat bones vacances, eh, bandido?
0: Sí, molt bé, tio, amb un hangar nudista. Amb un hangar nudista.
1: Però si vas cada any, ho sap tothom.
0: Ja ho sap tothom, ja està fins la polla. Bueno, però bueno,
1: tio. La polla estan els veïns a veure-te-la.
0: No, bueno, tots tenen la mitjana d'edat, són 80 anys, eh? Vull dir que allà totes les cigales decauen.
1: Goig seria, la paraula goig no seria.
0: Totes les cigales decauen. No, un amic meu ha anat al Brasil i s'ha estat com 15 dies fotent-se xanga.
1: No sé
0: amb una cova.
1: Què és xanga?
0: Com DMT, Drog. Com una mena de un processat de l'ayahuasca.
1: I estava allà?
0: I el tio ha vingut i, oh, que si l'ànima, que si no sé què, que si el món...
1: O sigui, t'ha fotut una xapa de
0: tres pensacollons. Que si el planeta Venus... Però bueno, sí, ja està amb el rotllo aquest d'espiritualitat trumpista. Però bueno, avui tenim una penya del Vallès.
1: Del molt del maco, gent.
2: Què passa? Escat beribiru era bereba beribiram bentire babam beribiram tabarek paperibaba beribira.
1: Perquè la gent que ens estigui escoltant. Es faci una idea? Ara mateix aquí tenim més guapos i més joves, però tenim i vius. Eduardo Benavente, Nacho Canut i Ana Curra. Els tenim aquí sentats al sofà tots tres.
0: La movida
1: madrilenya. Sí. La movida molletenca. Sí. I molt, perquè a més, això, són més guapos, Mollet més joves i més energètics.
2: I a sobre... I menos fascistes, també.
1: Sí. I sin fascismo.
0: Han anat a dormir a les 5 del matí.

0: Bueno, però són és joves, hòstia, són joves i valents.
1: Un plat d'espaguetis, això és millor que l'espit.
0: Eh? No, que s'ha fotut rabo de toro, que hi ha hagut galtes,
2: I aquest s'ha quedat
0: un fricandó que home. Estarà 8 dies cagant.
2: Sí.
1: No pots, està blanc, està blanc. Està Nacho Canut.
2: Trigaré una setmana encara a digerir el fricandó.
0: Nacho Canuteja, Nacho Canuteja.
1: Ja t'ha quedat allà un pòsit, tio, sí, sí, sí, l'orinal sí. Que t'han fotut de...
2: Era un orinal directament, una palangana.
3: Et foten el fricandó i després et porten
1: l'orinal. Prova'l, i l'altre va dient... Pues está caliente.
4: No, claro, yo flipaba porque digo, ese pocillo va a estar frío, pero no, estaba calentito porque sí. Creo que el plato tiene una razón de ser. Bueno, que sea un poco
0: sí, conserva.
4: Sí, conserva, conserva.
1: Una de allò.
0: O sea, ¿hay cerveses allá? ¿No n'heu agafat?
4: Ah, yo cojo una.
1: A la nevera.
4: Sí. ¿Quieres?
3: Sí, quiero.
0: Sí, agafeu.
1: Agafeu.
0: ¿Cómo es pot fer una entrevista al Màxim un clatallot sense cerveses?
1: Mira,
3: hòstia
0: puta, tio. No, està molt bé, està molt bé.
5: El fricandó va haciendo ya...
6: Una, no?
5: Está
6: arriba el...
0: Sí.
1: Tot està arriba. Per arriba, per arriba. Tot el rato vol anar cap amunt.
0: Sí. Es nota que són de Mollet.
1: Per què?
0: Perquè... Com que mai viuen en pisos, tot està dalt. La vecina d'arriba, voy a atender al ático.
1: El cagadero
0: està...
1: La marihuana.
2: La sacan a dalt, la marihuana la tenim a l'àtic, també.
5: Voy a espiar al vecino.
0: A Mollet, a planta baixa, no hi ha res. Tot bueno, està cap a dalt.
1: Mollet, quan serà ja la puta capital de Vallès Oriental? Ja,
0: jo crec que
1: no?
0: Sí, hòstia, ja tocaria, no?
1: Ja va
0: sí.
1: Tocar, no?
0: Granollers a la merda i capital...
2: S'ha de desbancar Granollers, ja.
1: Sí. Aviam, moralment ja està desbancat.
0: Ho hem dit aquí el programa més d'una vegada i més de dues. No considereu que Granollers és la capital de comarca de Catalunya més...
1: Escarosa?
0: Més escarosa?
4: Más menos, és la más menos capital, sí.
0: Digue'm en una que... Sí, jo crec que estarien competint entre Granollers...
1: I les Borges Blanques.
0: I el Prat, no és el Prat de Llobregat la capital? I el Prat de Llobregat...
1: El Prat de Llobregat no és capital.
0: Però, no? Quina és la capital de Llobregat?
1: No,
0: no és Hospitalet. Em sembla que és el Prat.
1: Sí?
0: Ara hauríem de mirar l'internet.
1: No,
0: em sembla que és el Prat.
1: Ah, vale.
0: Bueno, no ho sé, no estic segur. On hi ha el Consell Comarcal, allà és capital.
3: Però és veritat que Granollers, si fos una persona, quina cara...
1: Quina mala cara tindria.
0: Quina vaig a passejar pel centre de Granollers a veure quatre...
2: A la porxada...
4: És una depressió, Granollers. Passear per Granollers és una depressió.
1: Me'n vaig a veure Alberxa.
4: Però és com la Barcelona de la Penya de la Garriga. O sea, la Peña de la Garriga es su Barcelona Granollers, ¿no?
0: Sí.
4: Ok, está todo muy bien, pero bueno... Però, bueno, 20 kilómetros después... Está...
0: Per exemple, llavors hi ha tres pobles, que és la Garriga, Cardedeu i Caldes,
2: sí.
0: Que són com los eternos secundones, no?
4: Sí,
2: una mica.
0: Estoy
2: sí.
0: Ahí como rollo... Però,
1: guay.
4: Per altra parte, no. Son pueblos bonitos, ¿eh?
0: Sí, sí.
4: Son
0: sí.
4: Mucho
0: sí.
4: Más bonitos sí. Que Mollet, que es un polígono industrial, sí. Y sí. Es muy feo. Y la Garriga es muy guapa. Mi familia paterna, casi sí, todo... Sí.
0: Sí. No, sí, sí està mal.
1: No, a mi m'agrada Mollet, tio, joder, tio. Claro. La Bacus.
2: El de Calón.
4: El consum.
0: Encara existeix la Marineta.
3: La Marineta.
0: Sí. Quan érem joves amb la Sara, anàvem a vegades a sopar hòstia. La Marineta, que feien exposicions.
2: Sí, sí, sí.
1: Fotos
4: de... Sigui activa, sigui en
1: boina.
0: No, però un lloc es menjava bé.
2: Bueno, a Mollet hi havia un...
1: La maqueta.
2: Sí.
1: Total.
2: Sí, que a sobre la portava un col·lega nostre.
1: Pues a la maqueta, amb Perro Pachingo vam tocar com 10 milions de vegades, tio.
4: La maqueta és com caldo de cultivo. O sea, toda la peña de Mollet, a partir d'una generació, han salido por la maqueta.
1: Sí. Però això és així, això és canònico. No, increïble la maqueta, tio. Mira, se m'ha fotut la pell de gallina.
2: Sí.
1: Lo que m'havia passat, jo allà a la maqueta, sempre que anava...
4: Jo fumava porros con un col·lega fuera i no m'atrevia a entrar. O sea, cuando tenía 15 años fumaba porros fuera de la maqueta... Simplemente no iba a la maqueta, iba a la calle de la maqueta porque me daba miedo entrar, porque estaba como full punky y no sé qué, me daba como mucho miedo.
1: Hostia,
4: porque me pilló la poli y uno me dijeron...
1: Un día vaig dar l'altre dia per allà a Mollet i vaig estar-la buscant, dic, aviam si me'n recordo.
4: Ah, l'han tirat
2: a terra, ja.
1: L'han tirat a terra.
4: Sí. La fachada sigue, o sea, han tirado como si fuera...
2: L'interior.
1: Sí. Vale, pues vaig estar buscant.
0: Tot lo bo fotre a terra, ho veus?
1: No, perquè és en plan rotllo, que no perdonen ni una, no és en plan rotllo, no només t'ho xaparé... T'ho destruiré, m'hi cagaré...
3: I veuràs la puta façana.
4: Te dejaré la puerta.
1: La puta façana.
0: Igual és el que ha passat amb l'Ateneu de Vallcarc, amb el Rock Sound, amb tot aquest lloc.
2: Tot a terra.
0: Estic a terra i ho tinc 3, 4, 5... L'Ateneu de Vallcarc, 15 anys o més, o no sé quants anys fa que el van tirar a terra.
1: Sí.
0: Allà, perquè veieu... que us vam guanyar.
1: Sí, sí, sí, sí, és això.
2: Total,
1: és això.
2: Total.
0: No és allò, oh, és que hem de fer pisos socials.
1: A més, el Collboni, allà on hi havia la Toni de Vallecar, que hi va cada mes i s'hi caga. El Collboni, s'hi caga allà en plan rotllo. Mireu, no només no podeu fer res, sinó que no podeu fer res en aquest espai, sinó que més vinc jo i m'hi puto cago.
4: És una movida como del medievo, ¿no? Como que cuelgan a alguien al frente del pueblo para que sepas que hay autoridad.
1: És veritat, és aquesta onda, és aquesta onda. En plan amenaça, amenaça.
0: Encara no han dit quin grup són.
1: Ah, és veritat.
0: Porteu aquí 10 minuts de programa i la gent encara no sap quin grup tenim.
1: Ja ho saben.
0: Així pensaran que és Paràlisis Permanente.
1: Ah, una mica sí, però amb bons.
0: Amb bons, ja ho he dit.
1: Què creieu que estaria fent a l'Eduardo Permanente si estigués viu ara?
0: Estaria a Vox?
1: Estaria a Vox?
2: No ho sé.
0: No, però és que era un tio que s'havia de morir sí o sí, no?
4: Como totalmente... No, o sea, obviamente no, porque obviamente no se tiene que morir nadie, ¿vale?
1: No, morir todo el mundo. Obviamente se tiene que morir todo el mundo.
4: Se tiene que morir todo el mundo. Bueno, sí. Es una dicotomía, ¿no? Es una movida ahí. Número, soy taoísta, con lo cual.
0: No la acabo.
1: Soy atontao.
4: No lo sé, es que no lo sé porque hay como mucha peña que envejece mal. O sea, hay peña como que no sé, envejece mal,
1: no, pero también tiene una cosa, es que yo no conozco ninguno que envejeixi bé. A part de Miguel Ríos, que li foten farlopa per
0: lavatives,
1: lavatives de farlopa. No, bueno, va.
0: Digueu quin grup sou.
1: Va.
4: Hola, buenas noches, somos Sistema de Entretenimiento.
1: I avui tocava la salut.
4: Avui tocamos en la salud.
1: Vale, l'heu perduda, no, la salut.
4: Lo que nos hace falta.
2: Lo que menos tenim.
1: Això li poses el GPS, no? La salut.
4: La salut. Te senyala com a 200.000 quilòmetres.
1: Perdona, no molestaria.
2: Si us plau, porteu-me la salut.
1: La teva salut.
4: Aquí no l'has conegut, eh?
1: El carnet de la teva salut.
0: Per la gent
1: de... Jo em fot troballes, amb el carnet de la meva salut. La meva salut.
2: Obro l'app, trec la targeta sanitària.
4: M'encanta aquesta entrevista. M'encanta aquesta entrevista, se la puc ensenyar a mi madre, tio.
0: Per la gent de la Roca, quan han dit que toquen avui a la salut, no es refereixen a la Font de la Salut, allà a la deixalleria on s'han fet concerts, no. És un barri de Barcelona.
1: No, però si tu vas a hauria d'haver-hi un detector, no? Que quan
0: de
1: tots farlopa, que quan la carnet de la salut
0: un detector
1: de
0: salut.
1: De farlopa, pues, diguéssim, sí, joder, macho, jo què sé. No sé.
4: Ah, no, te deriven a coses específiques, ja. Claro, como yo ya sé a lo que viene.
1: Tu què quieres? Sí. Ah, vale. Pues venga, ten, ala, tu m'has unos talidones i te vas pa tu puta casa.
0: Jo si hi hagués un detector de salut, els puestos no em deixarien entrar enlloc.
1: No
0: em deixarien entrar enlloc.
1: Puta salut, puta salut. Hi ha un col·lega que tinc jo que la seva filla es diu Salut.
0: Ah, és, no,
4: ah, mi abuela se llamava Reencarnación, Resurrección.
1: Solution Fest, para un festival.
2: Fue por ella, lo hicieron por ella.
0: ¿Cómo se conocía? ¿Como Resu?
4: Yo le llamaba Abuelita. No, no.
0: Abuelita, hazme unos macarrones.
1: Espera.
4: No, pero... La Resu.
0: Resu, ¿no?
3: Wow, no, es la creadora
4: del Resurrection. Sí, bueno, es una especie de homenaje a ella. Sí.
1: No, pues espera, que tengo una colega... Tengo una colega que tiene una d'allò escolàstica i és de Mollet, tio.
2: Escolàstica,
1: tio. La tieta és tieta àvia i es diu escolàstica. Hòstia,
3: puta, tio.
1: Que fort,
4: però és una movida escolàstica?
1: Escolàstica? No sé.
4: Ah, no, és una
1: movida... No, uns tirants, no?
4: No és una movida de... Los colchones, escolàstica.
1: És veritat, és veritat. Teniu viscolàstica o no?
2: Viscolàstica.
4: Viscolàstica, sí.
1: Teniu o no viscolàstica? Tu també tens viscolàstica?
2: No ho sé.
1: Tu fots cara de dormir sobre un palè. Sobre un palè amb uns papers de diari.
0: No. És fa aquí.
2: És un llit de claus.
1: Amb una estora d'aquelles de Bienvenido a la República d'Ikea.
2: No, tinc un canapé, l'obro i em foto dintre. Sí, sí.
1: Sobre quan dormis convidat.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: Mi casa és vostra casa.
1: Parlant de canapés i així.
0: Parlant de grups que potser escoltem una cançó.
1: No, però en part odio Marvel, perquè mai no entenc les pel·lis de Marvel.
4: No,
1: però
4: nada,
1: però no entenc res, tio. O sigui, robots, no sé què, la massa, no sé què. Però he vist una que és Marvel, les tres de Blade. Hòstia,
4: ah, Blade mola un montó.
2: Sí, Blade, sí.
1: Blade està
2: guai.
1: Que bones, tio. Sí. No, no... Hòstia, m'ho he passat bomba, tio.
2: No, és bo,
4: Wesley
2: és bo.
4: Snipes? Sí, no?
1: Sí, sí, sí. Hòstia, tu l'has vist o no?
0: No sé ni del que m'esteu parlant.
4: No, he desconectado.
1: Perquè són punkis, els dolents són com...
2: Sí, sí.
4: Això és una movida que, com que passava antes, que los malos eren punkis, i culturalmente el punk havia com ganado la partida, perquè los malos eren punkis.
0: La pel·li que ella de Mad Max...
2: També, a la primera, sí. Bueno, i els videojocs també eren els dolents, sí.
0: Els videojocs també. Jo és que vaig a l'època del futbolí.
1: Ara ja no, ara els videojocs... Els videojocs, els punkis els atraquen, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Els punkis són els pringados,
1: no? Li roben el patinet, no sé què.
3: Ja, que pena, no? Que era com
0: si els xungos són els hippies.
4: Era muy seductor, por eso eran los malos, claro.
2: Sí, sí.
0: Claro. No?
2: Sí, sí.
1: El malismo, el malismo. Bueno, va, què voleu? Que, no, on us vau conèixer?
0: La primera. Quina voleu tocar?
1: On us vau conèixer?
0: No, anem a escoltar la primera cançó.
1: Quina és la primera cançó que fareu? Yo os lo
3: diga,
1: si no
3: sabéis. Digo, digo.
2: Digo tú.
1: Ciudad de Neón.
4: La primera canción que hacemos es Ciudad de Neón.
1: Es Mollet, ¿no? Neón... Mollet? Neón City. Neón City. Neón City 6. Sí, sí.
0: A la sortida de Mollet, anant avall, diguéssim, Barcelona, allà a la rotonda aquella que llavors...
1: No és Montcada, allò?
0: No, allò encara és Mollet. I hi havia també un xino que anàvem amb en Cisa.
4: Ah, era grande, un xino muy grande.
0: Muy grande.
4: Sí, sí. En la rotonda estava la gasolinera i un instituto.
0: Sí.
4: Ah, sí, el xino ese, sí.
0: El xino ese, cuando se pusieron de moda los chinos en los 80, que encara no havia nascut, íbamos allí a...
1: A
0: Xina
1: ja.
0: Bueno, no sé si havia nascut. No, en 80 no
4: havia nascut. Sí, sí, sí. Estaven a punt. ¿Cuántos 80? En 80 hay una década entera.
1: Especifica, especifica, cabrón.
0: 84, 84.
4: Nací en el 84, yo nací en el 84.
1: Ya estaba ya.
0: Lo fuimos a celebrar a Mollet, al chino de
4: Mollet. Mi cumpleaños, mi nacimiento, gracias.
1: Ya era hora, ya era hora.
0: Pues íbamos mucho allí. Fue la llegada de los restaurantes chinos.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Era barato, te ponían ahí de todo.
1: Caldo de pollo.
0: Caldo de pollo,
3: y a la siguiente rotonda, los neones de los Mossos.
4: Los neones de los Mossos. En esa rotonda siempre se ponen los Mossos.
0: Bueno, en aquella época no había Mossos.
4: Ah, vale.
3: Claro, es cosa de moderno.
1: Bueno, ¿quién es la ciudad de Neón?
4: En verdad, Ciudad de Neón, de Neón es como...
0: De
4: como,
0: Neón.
1: De Neón. De Neón.
0: Ciudad de Neón le pasó este en Colombia, ¿no? Ciudad de Neón.
1: Cuidado, Neón.
2: México, México.
4: Es Bogotá, tío. No, no, es... Va como por Barcelona, en plan, como que... No nos mola mucho la ciudad. Pues siempre decimos que somos de pueblo, pero no somos de pueblo, porque Mollet es una ciudad.
0: Pero,
2: sí.
0: Pero os conoceu
4: tú. Al lado de Barcelona...
0: El 60% de la gente de Mollet... Sí. Saben quién eres tú.
4: Sí. Además, yo paseo mucho por Tomollet para que se me vea, para que.
2: Víctor.
4: Feliz cumpleaños cada día. Feliz cumpleaños. Ahora vengo.
0: Digamos, es un pueblo grande o una ciudad.
4: Una ciudad pequeña,
2: sí. Pero comparado con Barcelona, es un pueblo.
0: Claro.
1: También tiene una cosa que también nosotros, los de comarcas, cuando vamos a Barcelona, siempre ves los mateixos salamandruquis, tío.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Para mí, vull dir, mentalment a Barcelona viuen quatre calvos i, no? I un...
4: Home, jo en Barcelona me bajo absolutamente siempre, me bajo en Paseo de Gracia y de ahí miro a ver dónde voy, o sea, ya no intento ni pillar metro, en plan, me bajo en Paseo de Gracia, bueno, va, ¿dónde vamos?
1: A mí no m'agrada, no m'agrada agafar metros.
4: No, tampoco, a mí tampoco.
1: No, agafes la grip aviar.
0: No sé. Jo hi ves, però vaig estar... Jo crec que a Barcelona...
1: Rollo Robinson Crusoe.
0: Jo crec que això, que els guiris es queden per allà al cent... Ahir vespre vaig estar a Horta.
7: Sí.
0: Y hostia, un ambiente, ¿sabes? Com rollo.
4: Claro, y como barrios de Barcelona, son como pueblos.
0: Y ahora hay gente al barrio, no trobes guiris, tal. Y em va semblar, dic, hostia, pues molt bé.
2: Sí, claro.
3: Sí.
0: Gràcies, suposo que està, sí, que està, però Horta em va semblar, dic, hòstia, aquí hi ha la gent del barri, aquí, tal...
1: Jo no sé ni on està Horta, tio, de veritat, així t'ho dic.
0: Bueno, com vas per la ronda a dalt, tires una mica avall. A la sortida 4, tires una mica avall. Allà a Vall d'Hebron, tires avall.
1: Pues per allà,
0: a Vall d'Hebron. A sota Vall
1: d'Hebron. Bueno, va, anem a seguir, Ciudad de Neón, va.
4: Ciudad de Neón.
1: Vinga, enxufeu-vos.

0: que us deia abans, és que és ballable, és que som un grup ballable. Som un grup de punk amb... amb el deje aquest...
1: Punt de baile.
0: És que era prou de ser la gent tan sèria, vas a un concert i veure gent allà que te ha hecho un do menor com un pollas no sé què...
1: No, la penya que va a veure els concerts amb els braços creuats...
0: Els haurien de tallar els ous, quan estan així...
1: I amb els taps a les orelles, saps? Amb els taps a les orelles. Però bueno, Pau, per què et fots taps a les orelles?
0: Sí, perquè tinc un estudi de gravació a casa i
2: llavors... Ja, ja, ja...
1: I per què pagues? I sobre que, per culpa d'aquests fills de puta, han fotut els limitadors a tot arreu.
0: Home, clar.
1: Perquè tots, hòstia, pobres nanos, que no es quedin sordos. No, va, i ara i foten limitadors i continuen amb taps. Seguiran baixant. Sí, sí. Seguiran baixant. És que haurem d'anar la gent normal amb uns aparatos per sentir alguna
2: cosa.
0: No, no, el que passarà és el que ja està passant, que només fan que tancar sales, tancar llocs.
1: Per culpa dels taps.
0: Tancar llocs per tocar, perquè avui tot molesta. Ai, quin xivarriet.
1: Sí.
0: Llavors fan el Fórmula 1, com fan el puto sí. Fórmula 1.
1: Ningú li molesta.
0: Que escucha, que me sembla que
2: claro, pero que sí. Se escuchan sí. 200 kilómetros a la redonda. Sí. Sí. I
1: a la rotonda. Entremolen els gots a l'escurillero. Sí. Ja. I també la penya, a mi, una mica em fa ràbia, la penya aquesta que diuen, ui, la gent als concerts va parlar. Deixa la penya que parli, que foti palles.
2: ¿Sabes cómo varias cosas que odio como de los conciertos? Es, número uno, que la gente critique que la gente habla. Deja que la gente hable o toca más fuerte para que no hablen. O sea,
1: no pasa nada
2: que la gente...
1: No pasa nada que la gente parli. A veure, és veritat que si estàs allà tocant i tothom està parlant, però bueno, jo què sé,
2: tio, no contra
1: assemblea.
3: Assemblea
1: popular, no? És un concert assembleari.
0: Jo que la gent parli, cadascú foti el que li surt dels collons.
1: Hi ha gent que parla molt alt, des de Mallorca. No he comprat un Ximodo.
0: No, hi ha...
1: Ximodos barates. Potser són tripis, però clar, és el seu argot.
0: Hi ha una cosa pitjor que això, que és que tu vulguis veure el concert i tinguis un al costat que t'està parlant tota l'estona i vol comentar cada canvi, cada cançó, que, tio, deixa'm en pau, tio, quan acabi, si
1: vols... Pues, vaig un moment a cagar.
0: I... Fem un fòrum aquí fora i ho debatim, però deixa'm en pau, que estic veient el grup, no cal que em comentis cada cosa que... Oh, has vist com ha saltat? Sí, no sóc un normal.
1: Ha saltat alt, eh? Ha fet una palometa.
0: Saps? Deixa'm en pau, tio. Saps com ho vam dir? Hòstia, és una versió... Sí, home, la sap tota la sala, que és una versió. No sé, ja ho sap tothom. A més, el tio acaba de dir pel micro, vamos a hacer una versió. No cal que m'ho reafirmes.
2: Lo acabo de decir, és una versió.
0: És una versió,
1: sí.
0: T'has enterat? Sí, jo sé quin és, sí. Jo també ho sap tota la sala.
1: Això al cine també passa.
0: Sí que són pesats, deixa'm en pau.
1: Al cine també passa, que el típic que li està explicant a la parenta.
0: Fot 10 anys que no vaig al cine.
1: Veus la massa? És que és verda, eh? Saps? Perquè se li ha fotut un musguillo.
3: Diu el cabrón que diu... Ahora morirá. Y luego muere, dice cabrón. Ahora morirá. ¿Por qué te adelantas?
2: Ahora morirá. No, pero en un concierto, no. Ahora morirá. El guitarra morirá.
1: Amor, se muere.
4: Este concierto ya lo he visto, el guitarra muere.
2: Este concierto ya lo he visto.
1: Estaria bé que fessin apostes, tio, que hi hagués un festival i que sempre morís un en el festival. I la penya pogués fer
2: una quiniela.
1: Unes porres, no? Sí, sí. En plan, rotllo, va, aquí la dinyarà, aquest festival.
0: O rotllo allò que diuen del Made in Japan, aquest disco de Deep Purple, que se sent
1: un... Que es va morir un xino.
0: Bueno, estaven a Japó, seria japonès.
1: Bueno,
0: un asiàtic.
1: Sempre hi ha gent viatjant.
0: I diu que se sent un tio es va suicidar, a més es tocava la cançó aquella que dura tot una cara. Diuen que se sent un... Pum! No, com un disparo, i un tio es va suïcidar...
1: Ah, sí? Hòstia. Però un moment, allà, no té sentit, perquè si s'havia suïcidat un tio haguessin parat per fregar, no?
2: Nadie sigue tocando, no?
1: Nadie sigue tocando, no?
2: Como tan témpano de hielo.
0: És una puta cançó del dissonant que em sembla que és tot una cara, que dura 18 minuts o així. És un doble LP de Deep Purple, i la cara aquesta em sembla, la cançó aquesta em sembla que dura 18 minuts.
1: Diu, la mort del
0: xino. No m'estranya que et suïcidis amb una
2: cançó.
4: Exactament.
2: O sea, tío, es que casualidad sería que en una canción de 1:20 se suicida alguien.
0: No tenía tiempo ni de pensar.
1: Porque traus el seguro.
2: O sea, por estadística es más fácil que se suicida alguien.
0: Me quería morir.
1: Repetir-la.
0: Bueno, el de Germs, vosaltres deveu saber la història, el de Germs es va voler morir-se a l'escenari.
2: Me sabe muy mal.
0: Sí, i es va morir al cap d'unes hores, no?
2: I además como que coincidió que mataron... No es cuando murió, o sea, me refiero, que ni siquiera su muerte era el acontecimiento del día. Creo que cuando... Él se suicidó cuando murió otra persona mucho más importante.
0: Ah, no sé, no sé. No sé.
2: Como Kennedy. No, no sé, o sea, pero que él se suicidó justo el día que murió alguien mucho más importante. Y es como, bueno, yo qué sé, tío, lo intentas.
1: Para sombra.
3: Para sombra. Leo Paco.
1: Bueno, això és perquè se'n recordi la penya, està bé, perquè llavors dius, hòstia, ah, és el dia que se mor el Kennedy, hòstia, també es va morir aquest.
2: Ja, però s'acorden, però s'acorden de forma colindante, no és... Nada.
1: L'altre aquell, el Gigi Allen, també li va passar alguna cosa, no? També que no, va, estava en un concert i anava tirant contra les parets i no es movia.
0: No,
1: va travessar una vidriera, va atropellar un cotxe...
0: El tio estat a la presó, va sortir de la presó, va sortir de la presó, i aquest vídeo el passava en el Bar Esport.
1: Sí, el passava sempre, però jo no l'entenia.
0: Que el tio es cagava a l'escenari, agafa una tia pels cabells...
2: Ah, sí, como que se la pone como por aquí, sí, también. Sí. Como, te lo juro que no me mola nada, sí, rollo Gigi Allen, eh?
0: I el tio...
1: No, a mi tampoc,
0: el
1: tio, no
0: me mola.
1: No,
0: a mi tampoc.
1: No, entenc, a mi tampoc. Super tonto,
0: eh? En aquest concert, que el tio em sembla que havia sortit del Talego, a la sala aquesta de Nova York hi havia com unes vidrieres, i el tio amb boles va xocar contra la vidriera, va sortir al carrer, es va enganxar amb un autobús allà amb boles, i em sembla que es va morir aquella nit.
1: Es va morir d'un encostipat. Se li va encostipar la cigala.
4: Va agafar la grip.
2: No, además tiene ese rollo, Gigi Allen tiene como ese rollo, como además tenía, por los vídeos que he visto las cosas, tenía como su séquito,
0: sí,
2: tenía
0: sí.
2: como gente que le seguía de forma como si fuera Charles Manson, sí. Era una movida, sí. No, o sea, para mí, Gigi Allen,
0: majadas,
2: Gigi Allen era un puto hippie, tío.
0: Si lo podéis buscar, tiene un disco de country que creo que es lo mejor que ha hecho en su puta vida.
2: Un colega que le gusta mucho, creo que me ha dicho esto varias veces.
0: Sí, sí, tiene un disco de country, sí, sí, que sí. Hace en country el puto Gigi Allen, ¿no? Llavors, jo, el grup que l'acompanyava, els Murder Junkies,
2: sí.
0: Jo els hi vaig muntar el Rock Sound, això abans de l'Estreperlo, amb l'Intranquilo.
2: Que tocava su hermano, no? Que tiene un bigotillo feo.
0: Que estava más loco i tocaven con las lisas. Els tios intentándose ligar a las lisas. No sé què, el bateria luego es va fotre el pal de la...
1: De la bateria pel cul.
0: Es va baixar els pantalons, es va fotre el pal de... Això pel
1: per
0: cul.
1: Per quin cantó? Per què?
0: I els anava fent així, qui la quiere, tot diu, ja no la quiere nadie. No sé.
3: Un millor...
2: Acabaron tus días de gloria. Nadie quiere nadie tu baqueta quiere de tu baqueta. Casa.
0: uns persons importants.
1: Però, potser s'està fent la prova del Covid o alguna cosa així. Si tengo el Covid...
0: de
1: la baqueta
0: por
1: el
0: culo,
1: a ver. No, no tengo el
2: cabrito,
0: toca.
2: Persons,
0: allò.
2: No, sí,
0: amb el bigotet.
2: El bigotillo ese, sí, sí.
0: Adolf
2: sí.
0: Hitler, però amb unes rastes quasi sí. que li arribaven al cul. Un personatge estrany.
3: Tio, és que la penya, a molta gent de grups, quan es fa com gran, es fan rastes, tio.
1: Ja, per què?
3: Per què?
0: No sé.
1: Són, perquè són de mentida, no? Són rastes de xino, no?
4: No sé.
3: No sé si és com...
1: El de Circa els Jerks també anava amb uns rastots,
0: no,
1: tio.
0: No, encara hi va.
2: Sí, enormes.
1: O sigui, enormes, tio.
2: Com...
1: Sembla que portes una manta, no? Sí, sí, una manta sí, darrere, sí, tio. Però xusques, sí, sí. Una mica rastes, xusquirrastes, no?
4: Xusquirrastes.
1: Una mica xurreres, una mica xurreteres.
2: No són xusquis.
1: Xurreteres, tio.
0: Va, anem a escoltar una altra cançó. Va, va. Hòstia, que heu vingut i no heu fotut res.
2: Qual queréis?
1: El cuerpo...
2: Mi, tu cuerpo está a punto de explotar.
1: Está moviendo.
2: Sí.
0: Va, anem a escoltar i llavors ens expliques de què va.
2: Vale.
1: Va, som-hi. Ja!

0: funciona.
1: No, està funcionant. Ara sí. L'Alemanya.
0: Claro que funciona.
1: L'Alemanya estan acojolats.
0: Claro.
1: No, perquè guanyarà l'extrema dreta.
2: Claro.
1: És que ja ni... O sigui, les properes eleccions a Alemanya pot ser que... que directament
3: guanyi Hitler.
0: Resultat, sí, com este muerto está muy vivo dos.
3: Amb un pal pel cul.
1: Mira, aquesta és la subnormal de la Meloni, pues mira, és una italiana i no sé què, saps? En Holanda fueron los primeros que hubo la extrema derecha y en las últimas, después de 8 años.
0: Lo bueno de que salga claro. Es Irán.
1: Se han, o sea, han dado cuenta, claro. Y han dicho qué hacemos con el subnormal este.
2: Claro.
1: Pero el problema es que ara Alemanya...
3: Ja, però el mal que foten, Alemanya el mal que foten aquests tios en 4 anys, tio.
1: Home, ja.
3: La sanitat pública a la merda, deixar l'ensenyament a la merda.
2: Sí.
3: Després, vull dir, el que aquests tios destrueixen en 4 anys, després ho recuperes en
1: 30. No,
0: claro, claro, claro.
3: Ho recuperes en
2: 30.
1: El més heavy d'Alemanya és que normalment feien el cordó aquest sanitari i es posaven d'acord per dir alguna
0: cosa. Que no saliera...
1: PSOE, Convergència, no sé què, perquè no manés l'extrema dreta. Però que segons els sondejos no podran ni fer cordó sanitari perquè pot ser que tinguin majoria absoluta a l'extrema dreta sense més.
0: Sí, sí, sí.
1: És com si aquí Vox o aquí Catalunya Aliança Catalana tinguessin majoria absoluta. Oye, todo este cortijo es mío. Y la gente es subnormal y me ha dicho que, no sé, que haga lo que quiera.
2: Bueno, aquí ens toca l'any que ve, que ja veurem,
1: eh?
2: L'any que ve, eleccions d'Espanya, ja veurem com surten.
1: No, que sí, que guanyarà el PP, segurament.
2: Amb Vox.
1: I Vox, d'això. Clar, aquí la putada és que...
3: No sé, perquè aquest el Zapatero, com es diu?
1: Terro Sánchez.
3: En Jorge Hernández, aquest té la flor al cul, també, té més xurro.
1: Ja, però aquí el problema...
3: Com que sembla un locutor d'aquests d'un concurs...
1: Aquí el problema és el que està passant.
4: Ha passat de tot, eh?
2: Sí.
4: Una pandèmia mundial.
1: Ja, però...
3: Guerra, li follen la cabra. Tot li passa a ell. És el Pupas.
4: Sí.
3: És el Pupas.
4: Que se li veu desnutrit, tio.
3: El seu germà no sé què. Però bueno, però és que també hi ha una cosa, tio, que també, que clar, joder, l'extrema dreta guanyarà. Joder, macho, és que... Com no guanya l'extrema dreta, tio? Que tens tot el sistema judicial, tots els mitjans d'informació.
2: Sí,
3: hòstia tot. Puta, vull dir, lo raro és que no portem 15 anys ja anant a l'extrema dreta, tio.
2: Sí.
0: Bastanta resistència s'ha hecho.
2: Sí,
0: eh?
2: Bastant
3: raro que no hagin guanyat. Ja. Tio,
1: no, aquí suposo que el problema serà el que està passant a totes les comunitats, a Extremadura, a Castilla León, això, que guanya el PP però no tenen majoria i necessiten els de Vox.
2: Sí.
1: I llavors els donaran això, dos ministeris, el Ministeri de Cultura...
3: De la Mujer...
0: Sobretot el de Cultura, sobretot.
2: Sí.
1: Mira, en televisió espanyola cada tarda habrà toros. Sí. No sé què, per dir...
3: Nacho Cano, el fotran a dirigir allà al teatre.
4: Sí. Massacan Torrente 2, tio.
0: Torrente 5.
4: Ah, joder, tio.
3: Que asco, tio, el Torrente. Pues a Blight surt el de Torrente, tio.
0: Ah, claro. Ah, sí. Santiago Núñez va fer un cameo ahí en el tren.
2: Sí, sale. Sí.
3: Quina ràbia em va fer, perquè dic, hòstia, amb el que m'està molt a la peli i ara ja surt aquest escaró.
2: Sí.
0: Jo pensava que era heavy, tio, por la peli de El dia de la bèstia.
2: El dia de la bèstia.
0: Jo pensava que era heavy, le queda muy bien el papel de heavy. Ojalá se hubiera muerto después de esa peli y yo quedarme con que es heavy metal.
3: No es heavy, tío, no.
1: Bueno, anem a escoltar una altra cançó.
3: Ara s'ha flacao.
1: Anem a escoltar una altra cançó.
0: Queréis escuchar una canción?
1: Hi ha una altra cançó que...
0: ¿Cuál queréis?
3: Miedo.
2: Miedo.
0: Miedo, la canción se llama Miedo, sí.
3: Pues venga,
1: vamos a escoltar y os explicas una mica.

0: Ja que parles aquí de miedo. Les fas tu les lletres per
1: sí.
0: la
1: sí.
0: totes?
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
3: Bueno, és un cantautista.
4: La música també o no?
3: Sí, sí.
1: Sí,
4: sí o no?
1: Tot, tot, tot.
4: Ah, jo pensava que la feies tu, que estaves allà amb l'ordinador d'orillo.
3: No, no, ell com que fa com a l'esbús inicial...
4: Amb cimbragues també o no?
2: Amb cimbragues ella.
3: Sí.
4: Vale, la música i la lletra les fas tu, totes. Mm. Ah, molt bé, o sigui, cada un té el seu grup.
3: Sí.
4: I tu no tens un grup que fas?
1: No, no, no, no, passo, passo
2: no
1: olímpicament.
2: No quiero problemes,
4: no quiero
2: problemes con
4: nadie. No me gusta la composició.
0: Els baixistes són baixistes.
1: Els baixistes són baixistes.
2: Tiene una actitud de bajista y últimamente más. No te va a contar intimidades.
1: No.
2: Últimamente tiene una actitud de bajista, tío. Ja està aquí Pol, eh? Però sí, sí, sí. Tiene una actitud de bajista, eh?
0: Però mira, Pol Simonon.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Pol Simonon, Pol Oximonon.
4: Pol Oximonon. Oximonon.
0: Bueno, va, què més? De què parles aquí, miedo?
4: Miedo,
0: què et fa por?
4: Tengo miedo.
0: A part de la puta estem a dret.
4: Miedo de quererte.
2: O sea, es como la movida esta, pues esto es una movida como súper de petit comité, en plan, están sucediendo un mogollón de cosas, en plan, pues no podemos superar la velocidad de luz, la movida nuclear, o sea, hay un montón de cosas que el ser humano no puede hacer y que dan muchísimo miedo y que le pueden pasar, como una bomba nuclear y tal, pero me da miedo. Las canciones nuestras son de amor casi todas, ¿eh?
4: Sí.
2: Pero tengo miedo de que me puedas olvidar.
4: Que no pienses en mí, ¿no?
1: Sí,
2: tengo miedo de que me puedas olvidar. Es como una movida claro. pequeñita, es una movida como sí. de...
4: Pero es muy
0: el pequeño,
4: guay.
0: Nuestro pequeño mundo sí. que nos claro. hace vivir cada
2: claro.
0: día.
2: Acontecen mil movidas.
0: Si estuviésemos siempre preocupados de cosas, no podríamos vivir.
2: Acontecen claro. mil movidas que me dan menos miedo.
1: Claro. Todo lo que no puedes controlar.
4: Y también hay muchas cosas que no dependen de tú.
1: Claro.
4: Y al menos dices, pues a petita escala, esta... Sí que depèn de mi, que me
2: puedes olvidar. Sí. Esa movida. Sí. O sea, me da miedo que me deje, que me olvide un colega, que me olvide mi pareja, o que me olvide de esta conversación.
4: Claro,
2: joder,
4: claro.
2: parezco hippie, ¿no?
4: O el rabero del hidropónico.
2: Me podía dar más miedo y no me lo dan tanto.
4: Claro, claro, claro, claro. Claro. Claro, perquè a més també sempre diuen que et mors dues vegades quan et mors i quan es mor l'última persona que se'n recorda de tu.
1: Ostres.
2: Claro, loco, claro, claro, claro. Claro, i Hitler
4: ahí vegades.
2: Nunca morirá.
4: Nunca morirá.
0: Siempre hay alguno jumputa que lo recuerda.
1: Hijo de puta, tío.
4: Y a un búnker un tío,
2: claro,
4: tío. Todo el rato recordando a Hitler, recordando a Hitler. Y cuando se muere, meten a otro, recordando a Hitler.
0: I lo pitjor
4: del... Oh, Hitler nunca muere. No se muere Hitler.
3: Como
2: 10.000 años adelante sí. en el planeta Tierra, ya no existe. En Marte, una colonia en Marte, pero hay un pavo en plan...
4: Un búnker ahí, tío. Hitler. Me acuerdo de Hitler. No, qué buen pavo. El speaker vendía.
0: Lo pitjor del rotllo aquest del nazisme és que s'ha banalitzat tant la paraula que... Avui en dia se li diu nazi a qualsevol cosa.
4: Bueno, ja, també et diré una cosa. Quasi tot el que dius nazi és nazi. Que quasi tot el que li dius nazi és nazi. I moltes coses. No. Que no, vull dir que jo crec que no s'ha banalitzat. Encara hauríem de fer servir
0: tothom
4: més.
0: Tothom sabem qui són els nazis de veritat. Una cosa és que sigui gent d'extrema dreta, xungos i gent...
1: Fatxes.
0: Que dius vaya puta merda o vaya sí. convergent o vaya tal. Però un convergent, una senyora d'aquí a la Roca que vota Convergència que ara millor votarà sí, els Riols, no és nazi.
2: Entiendo el punto,
0: no és nazi,
2: però sí que és verdad que també...
0: Hemos banalizado
2: que...
0: la palabra.
2: Pero no sos, esa movida sí. filosófica en la cual tú vas aumentando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, y cuándo eres todo. Es decir, por ejemplo, tú vas pillando peso, ¿no? Imagínate que tú estás muy flaco.
0: Puedes hablar de mí, sí.
2: Vale, tú estás pillando peso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú pillas un kilo, no estás gordo? Tú pillas dos kilos, no estás gordo. Tú pillas tres kilos, no estás gordo. Pero entonces, ¿en qué momento? Es una movida filosófica.
0: Sí,
2: ¿en qué momento la abuela esa es nazi o no?
0: Sí, sí, sí.
4: Yo el rollo que ya que estaba analizando, pues yo creo que...
0: Será mala, pero su...
4: Bueno, però amb això es basa el feixisme, tio.
1: Sí,
0: jo no dic que no sigui fatxa. Jo dic que no sigui fatxa, dic que sigui nazi.
2: Claro, nazi.
1: Yeah.
0: Saps? Yeah. Que és molt diferent.
3: Però ja és com una paraula, és també... una paraula.
0: Jo crec que s'ha banalitzat la
3: també
0: paraula.
3: També ha passat, s'ha banalitzat, per exemple... Esto es punk.
4: Sí.
3: O
4: esta
3: abuela que hace
4: sí.
3: lo que esto es esta
4: movida
3: es punk,
1: sí.
3: ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro. Totalmente.
2: Es un adjetivo.
1: Sí.
0: Un futbolista, hostia, ha rematado con el culo, hostia, qué punk.
2: Es un punk.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: ¿Qué va a ser punk?
1: Sí.
2: Es quitarle
0: la esencia.
4: Sí. Agafa la pilota y fótatela pel cul.
0: Y la extrema derecha se ha quedado con estas con la palabra libertad. Todo esto se va a quedar a la extrema derecha.
2: Sí.
0: Que, clar, Tú eres un nazi, porque claro, esto no es libertad. La libertad la damos nosotros, que damos permiso para que vayas a matar moros. No, nen, no.
2: Ya, claro, no. Claro. De hecho, se han quedado. O sea, últimamente estoy pensando mucho como que se han quedado, incluso. O sea, yo soy como cero patriota, pero creo que se han quedado con el concepto patria. Porque últimamente estoy pensando, como nosotros vamos a tocar a muchos sitios,
5: sí.
2: Conocemos a Peña como en todas las comunidades autónomas,
0: sí, sí.
2: Comemos en todos los sitios, nos encanta comer, nos encanta la gastronomía de todas las partes, no sé, no sé cuánto, y pienso, tío, pues si yo soy como entrecomillado, mucho más español que un montón de esta peña que lleva su banderita y que va de fascista y no sé qué, no sé cuánto. Si yo voy por toda España todo el rato, yeah, y me la pela la bandera, yeah, me la pela España, me la pela no sé
0: totalmente
2: qué,
0: de acuerdo.
2: Pero quizás, claro, estoy como mucho más entroncado con esta mierda, con mi lugar, con el lugar, no, geográfico, que me da igual, ¿sabes? Sí, pero sí, ¿sabes? O sea, me gusta el clima, me gusta su gastronomía, me gusta su peña, me gusta, claro, que haya peña en todas partes.
0: Es que es esto.
2: Entonces, ¿por qué coño te has quedado esa bandera? Que tampoco la quiero, ¿sabes? Pero ¿por qué coño te has quedado como ese concepto, ¿no? De que a mí me gusta mucho España. Pues a mí no, pero creo que me gusta más que a ti.
4: Bueno, es que hay una cosa, es que
0: a mí me gusta España.
4: No vol dir res, no vol dir res, perquè me gusta España es com dir, m'agrada el culo groc, o m'agrada la Rosella.
6: Bueno, però sí que és veritat que en aquest país és com que si dius que t'agrada Espanya, està relacionat en que ets fatxa, en que portes el xaleco, la pulserita, però això a altres països que hem estat no passa, no tenen aquest rotllo.
4: Bueno, però també pareix per el rotllo xubinista, joder, perquè me cago en Déu, que a un li agradi molt el que ell és, joder, també és una mica tonto, és en plan, vale, sí, però no et quedis aquí estancat,
5: clar,
4: no? Vull dir que, o si t'agrada, tampoc no cal anar-ho dient, no cal anar ostentant, no?
0: Yeah. No, el que passa que hi ha certa gent que ha fet ús de la paraula ser espanyol per definir un tipus de persona.
5: Sí.
0: No té res a veure un gallego amb un tio de Cádiz.
2: Claro.
5: Sí, clar.
0: Saps? I tots dos són de puta mare, si els coneix, si són bona gent,
2: si són bona pesca, claro.
0: Però un tio de Vigo no té res a veure amb un tio de Cádiz, un tio de Cádiz no té res a veure amb un de Bilbao, saps?
5: Claro, sí.
0: I llavors, el tema és que el concepte ser espanyol ho han convertit en una puta merda.
2: No, en ser nazi, quasi, o sea, quasi en ser nazi, no?
3: És que tu mateix et fa, a mi, per exemple, em fa ràbia i com fàstic una mica la paraula Espanya.
2: Claro,
5: sí, clar.
3: Rechazo,
0: home, i tant. Perquè el concepte no han sapigut veure que estan en un país multicultural, multilingüístic, multi no sé què, i en lloc de degradar-te d'això, jo me'n recordo el...
4: Bueno, i perquè la bandera d'Espanya i el concepte és com un concepte que serveix com per aixafar els altres.
5: Sí.
4: No serveix per aglutinar. No.
2: És un arma arrojadís.
4: Sí, serveix perquè els catalans són uns gilipolles, els bascos són uns terroristes, els gallegos uns narcotraficants, els andalusos uns vagos, però Espanya sí. Bueno,
3: claro, pues
4: sí,
3: claro.
4: Espanya és tot això,
3: claro.
4: Doncs Espanya són vagos, rates, tontos,
2: saps? Claro, ahí vamos, sí, ahí vamos,
3: ahí vamos. No, mira, si et fiques a excluir a totes les comunitats, què és?
2: Se queda Madrid.
4: No és res,
5: Madrid.
4: Que són
0: tots els que Madrid, el meu fill viu a Madrid, si a Madrid no hi ha ningú de Madrid. Si el 80% de la gent que viu a Madrid
4: són de Palamós.
0: Som d'altres llocs d'Espanya i ens surt la colla, a part de la colla aquesta de faixes.
4: Del Waterworld Lloret.
0: Però aquest any al Mundial va haver-hi una cosa, el Mundial de Futbol, sí. Segurament no usava futbol, a mi sí, però és igual. Una anècdota que va passar, un periodista de la COPE va entrevistar amb un jugador de la selecció de Suïssa, que és d'origen espanyol, no? I li diu, clar, ja són quatre idiomes, italià, alemany, francès i no sé què més.
2: I suïssa, no? Hi ha un idioma suïssa?
0: I suïssa.
2: Ah, vale.
4: No, hi ha cap idioma suïs.
0: No,
4: joder, italià, alemany, francès i dàlmata o algun cosa.
5: Sant Bernardo.
0: Imagina't, el puto periodista esportiu de la Copa entrevista en aquest, que es diu no sé què, Rodríguez, i jugó amb la selecció de Suïssa perquè els pares són dels que van anar allà, no? I li pregunta,
4: Rodríguez.
0: Bueno, no, el tio li comença, bueno, en Suïssa hay varios idiomas, pero en la selección, ¿en qué idioma habláis? Diu, no, cada uno con el suyo. Bueno, pero habrá un idioma... No.
4: En castellano.
0: No, ¿sabes? Sí, al tío le quería hacer decir como rollo. No, claro. No, tenemos, todos, cuando vamos a la selección, todo el mundo... No,
5: sí.
0: Es un país diverso y el que viene de la zona alemana... ¿no?
5: Claro.
0: Y los otros, pues tothom fa lo que sigui per més o menys entendre, perquè són més espavilats d'aquí i perquè ensenyen els idiomes del teu país a tothom, no? Llavors el tio li volia fer treure i, el, i, no, i l'altre xaval ja va dir no, allà, no, no, no, el camí de la zona de mana, pana, mana, mana, no, no.
3: És que ara que dius això del futbol és heavy perquè tio, tota aquesta penya tan espanyista, no, com d'orgullo, sí. Joder, tots tot els putos partits de futbol, o sigui, partits no, perdona, equips de futbol, és super multicultural,
0: és de
3: tot el món, i aquí no tenen problemes de ai, tu eres de no sé dónde, no eres... No, bueno. Clar, és que eso ya es como un clasisme, saps? Perquè si un estranger, una persona immigrant que és blanqueta, tal, ah, no, no. No hi ha tant problema, no, perquè... No. Ja és cosa de classisme pur. Sí. De,
0: però el pare de, el pare de la Le Pen, com França va guanyar el Mundial, em sembla que va ser el del 98, que estava allà, llavors hi havia un mogollon d'algerians, tibans, algerians, de descendents marroquins, sí, negres, sí, tal, sí, i quasi ve de blanc, saps, no hi havia cap. L'extrema dreta francesa, que en aquell moment encara no tenia, que era, hi havia el pare Le Pen, va dir que allò no era la selecció francesa. O sigui, estaven en contra. Llavors els tios s'han vist obligats a dir, hòstia, clar, tots aquests xavals que són nascuts aquí, que guanyem de balonmano la medalla de no sé què, que guanyem de futbol no sé què, al final, i aquí a Espanya està passant igual, Nico Williams, Lamine Yamal, tal,
7: sí, sí, sí,
0: xavals que han nascut aquí, però els seus pares fa no sé quants anys van venir d'aquí i han nascut aquí. I...
2: Este discurso cala mogollón, por ejemplo, sí, però... por ejemplo, hace poco, quedo con, que a veces quedo con tres colegas de clase, ¿vale? Con tres colegas de clase de la ESO. En plan, tenemos cero que ver, pero bueno, seguimos viéndonos a tomar una birra.
0: Sí, yo faig també.
2: No, y uno de ellos, y viene un colega de un colega, y viene, y estamos hablando de lo mismo, y dice exactamente lo que tú has dicho. Dice, por ejemplo, mira Francia, si en la selección no hay ningún francés, y le digo, tío, en la selección de Francia son todos franceses.
0: Sí, claro.
2: ¿Sabes? O sea, te estás equivocando, creo que como muchísimo. Dice, no, bueno, ya, pero quiero decir... que
0: això ho va dir Rajoy, això, a Rajoy
7: sí, ho va dir, veritat, sí.
0: Aquest any ho va dir Rajoy, va haver escrit aquest que fa pel Marc.
2: Ja, ja, ja, ja. ¿Cómo alguien le da a Rajoy?
0: La selecció de França és muy buena, aunque no tenga ningún francés. Dic, vale, pues si tots han nascut a França.
2: Esa mierda cala, tío, no sé por qué, esa mierda cala.
0: Sí, tu ets no sé què, no? És com el rotllo aquí amb els xarnegos en la seva època, no? Que és el mateix, són gent que ve de fora i si hi ha algun subnormal que aquests són xarnegos, aquests no sé què, és el mateix, no? Aquests han vingut aquí a buscar-se la vida, han treballat, han tingut fills, han tingut nets, tal, i el mateix passarà amb la gent aquesta. I a França ja són 4 i 5
7: generacions.
0: Hi ha argelians allà des dels anys 60, gent que ja porta com 5 generacions.
2: Claro. Uh-huh. I lo que has dicho del idioma, por ejemplo, estamos hablando en catalán y en castellano totalmente de una forma orgánica y no pasa nada.
0: Re,
2: no, o sea, no, no se entendemos, o sea, es todo súper ok. Por ejemplo, mi viejo...
4: No, i també hi ha el rotllo de que... Què collons et fa pensar que estar abans en un lloc et dona més drets que un altre que ve aquí un rato?
7: Total. O sigui,
4: quina tonteria. No, no, és que jo porto 80 anys aquí en aquest metro quadrat, saps?
7: Uh-huh.
4: Bueno, i a mi que em sua la polla, saps? Vull dir, que això que et dona... Claro. Sí, pues surt d'aquest metre quadrat, saps? I ja m'hi fico jo.
2: És com, cabrón, 2026, cabrón. O sea, 2026.
4: Ja, però vull dir que
2: la pila se mueve.
4: Vull dir, quins drets adquireixes tu per no haver-te bellugat d'una puta comarca en té puta vida?
3: Absolutament ningú.
7: Cap dret. Sí.
0: Jo veig...
4: Un altre i té els mateixos drets que tu, tio. I defensarà el territori, la llengua i no sé qui, igual, d'una altra manera... el que sigui, però, vull dir que, però els drets els té, joder.
0: No, però això que deies de l'idioma, per exemple, els pares de la Sara van venir de Jaén i són de Jaén, i els dinars, doncs, per exemple, la Sara amb la seva germana gran, que estan més juntes, es parlen en castellà, amb la petita en català, amb mi en català,
7: clar.
0: Estem allà tots dinant i vas parlant en català i en castellà.
7: Sí.
0: No hi ha cap problema.
2: Así funcionamos. Ellos, ellos dos hablan en català entre ellos.
0: Per això et dic que...
2: Jo
0: tenia un col·lega, el Cel Sigui l'Aranya, que era andalú, bueno, va venir d'Andalusia, molt petit, i jo, com que era del barri, de petit, li vaig començar a parlar en castellà, doncs jo, quan em dirigia a l'Aranya, li parlava en castellà. I ell em contestava a mi en català. O sigui, ell era al revés, era com una bogeria. Jo no... Jo, com que estava acostumat amb ell a haver parlat sempre en castellà, jo amb ell em dirigia en català. I ell, que havia vingut d'Andalusia, em contestava a mi en català.
7: Sí.
0: Pues és això.
4: Això és el joc del telèfon, eh? Sí. Tu, anem a sentir una altra cançó, que si no, me cago en Déu.
2: Què cançó queréis?
4: Història, no sé què. Història triste?
2: Història d'amor.
7: Història d'amor.
0: Història triste, tu escolbuto.
7: Totes són d'amor.
2: Super, eh?
7: Sí.
4: Molt sensitiu.
0: Això t'ho ha fet l'edat o no?
4: Fullar.
0: Sempre has sigut molt amorós?
4: Ets hipersensible? Et consideres una persona hipersensible? Perquè jo a vegades em considero hipersensible. Quan algú diu, no sé què, dic,
0: Anna,
4: no s'ha il·lusionat prou amb el meu xiste.
3: No és molt pas, però sí que té un cor com
0: molt gran.
4: Ets peluche, ets un peluche.
7: Té un cor que li batega.
2: Sí, aquí dins.
3: No, l'escoltem, però tenim una història per explicar
4: d'aquesta cançó.
2: Va, sí.
0: Explica-la. Escoltem primer.
4: Vinga, va, som-hi.
3: Ja.

0: s'ho pren tot molt en, massa en sèrio, no?
1: Sí.
2: Ya, tío, es que, por ejemplo, dentro de mí... Esto me pasa como bastante, en plan, por ejemplo... A mí me gustan muchísimo los Ramones, ¿vale?
0: Bueno, pero a quien no le gusten los Ramones no merece vivir.
2: Exactamente. Pero he visto sus entrevistas.
0: Son gilipollas.
2: Son gilipollas. Entonces, me gustan más los Ramones en mi paja mental.
0: Sí, exacto.
2: Me pasa lo mismo con los Rockers. O sea, yo soy un Rocker.
0: Sí, sí.
2: Pero en verdad no, porque odio los Rockers. Además, hay un montón de Rockers que son fachas muchos y hay un mogollón de cosas que no me molan de los Rockers. Pero dentro de mi paja mental, yo soy un Rocker, tío.
3: Yo soy un Rocker.
2: Y entonces pues, es ese rollo de soy un rocker y un perdedor, como que no llego a ser rocker del todo.
0: Born to lose, una mica Johnny Thunder,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: També ara molts rockers ja, que s'han quedat amb la closca més pelada que un d'allò de billar i ara es dediquen a alimentar la barba, que és en plan rotllo. Polla erecta, polla caiguda, polla paiguda. Ja, però molts van amb gran barbassa.
2: Sí, gran barbassa, gran barbassa.
3: Gran barbassa, però que és una mica també un penis penjim-penjum, saps? Un penis sense flàccid, no?
2: Sí, vull intentar tupé, dir penjim-penjum en algun context. O sea, no sé quan, però vull dir penjim-penjum.
3: Tinc el tendrum penjim-penjum. Tinc el tendrum penjim-penjum. Tinc el tendrum penjim-penjum. Soc un rocker. No, però què foten? On van amb aquestes barbes? A part que també hi ha un d'allò, hi ha la típica d'allò que diu... el típic refrany que diu barbut i tatuat, madero o infiltrat. Saps?
2: Sí, claro, pues,
3: perquè... Molta penya es deixa aquesta barba en plan rotllo. Però tu no te n'adones que estàs sent joc, el joc a l'ultradreta?
2: És molt fàcil d'imitar, no? És una movida com molt fàcil d'imitar. En plan, bueno, mira, me rapo, me dejo barba, me pongo un poquillo de fuerte...
3: Zeta fax.
2: Sí, sí, sí.
4: Les barbes, a més, van
3: les barbes.
4: Van fer un estudi.
3: Els fideus.
4: I, tio, van fer un estudi de les barbes mundials i van descobrir que havia més
3: bacteris
4: que en un lavabo, tio.
3: Sí? En sèrio?
4: Sí.
3: Que fort, tio. Però en canvi diuen que les polles i els xotxos depilats agafes més malalties.
2: És peor.
3: Perquè es queden els bacteris, es queden els pèls.
4: Sí. Pues lo mateix amb les barbes.
2: Jo no me depilo nunca aquí abajo.
3: Una polla superpoblada, no? Molt arbustiva, molt arbustiva, i un barbes allà...
5: Però de què estem parlant ara?
3: De masses de pèl. Masses de pèl que xoquen.
2: Comulgando, masses de pèl comulgando.
4: Tots els bacteris allà
3: fent una rave bacterial.
2: Vosaltres us depiláis o depiláis?
3: No, jo no no m'he depilat mai, eh? Bueno, aviam, em vaig...
0: Necessitaria una setmana.
3: No, em vaig depilar quan a la penya de la plaça de Granollers tots vam començar a tenir ladilles. I ens va haver una passa de ladilles i tots allà amb les ladilles i tal igual.
2: I depilant-se se van?
3: No, però si
2: et si va bé, que depilar...
3: Va bé. A veure, hi ha una cosa que es diu iacutín, que és com... Amb allò se'n van bastant.
2: Sabes, ¿cómo le sabes?
3: Claro. Luego cuéntale tú a la parienta que... No, sí, claro... anant a seure en un seient al tren pots agafar ladilles. Sí.
2: Però sí pot passar.
3: No. Tens que follar, joder, ahí todo el mundo follaba con todo el mundo, tío. Joder, tío. Això és com el xiste de lata, diu, que va una mena de tia de l'Opus amb un sexòleg i diu, no, sí, la seva filla... sí, té una enfermedad sexual i tal igual, diu, però esto la puede haver cogido en cualquier lado. Sí, a la piscina, al tenis, al bingo, diu, però en cualquier lado, follando. En cualquier lado, follando. Ay, lo tío. Ay, joder, ¿qué ves?
0: Tu qui us treu els discos? Els treu vosaltres mateixos? O...
2: No, fem la gravació, la gravació la fem nosaltres, la gravació la fem nosaltres i com que empieza en català i luego decaigo.
5: Se viene abajo.
3: És com un diccionari, es fa la traducció simultània. No ho tenen a nosaltres, ho tenen a nosaltres.
0: Molta gent està de Sibèria, vull dir que...
2: I, pues, el primer disco nos lo sacó, el primer EP nos lo sacó Cuerdas Fuera.
5: Cuerdas Fuera.
3: Yo la conec.
2: Sí.
3: Es de Granollers, es de Granollers.
2: Es muy buena tía, es muy buena tía. Sí, es muy buena tía. Y nos lo sacó porque tiene el rollo de Cuerdas Fuera, es un rollo de que no hayan... Creo que ya saca, no sé si me equivoco, pero creo que no, que saca grupos que no tengan batería hegemónica, ¿no? Que sea como una
3: batería,
2: como algo electrónica. Entonces nos sacó el primer EP. Junto con ECM, no sé si conocéis ECM.
3: No, ¿qué son?
2: ECM son de Barna, a mí me encantan.
5: Sí, son increíbles, son una peña muy guay.
2: Es un grupo,
5: sí.
2: Y que ECM es como una especie de como claro, electrónica, cuerpo y música, como EBM, Electronic Body Music.
0: Ah, vale.
2: Sí. Entonces lo como traducido, sí, sí, sí. Y bueno, sí. son unos maestros.
3: Sí. Hostia, no los maestros, no es un token aquests.
2: Pues mira, la semana pasada lo tocaban en
1: Sants. Al Sants Spunk van tocar.
2: Sí. Son muy de Varna, tocan mucho en sitio de Varna y tal, y es.
3: A Varna ya os y pasa, que no me toquen a Varna, tío.
2: Son full electrónica, o sea, full electrónica. Es cantante y batería y bases.
3: Hostia,
2: está muy guay, está muy guay, está muy guay, está muy guay.
3: Sí, per cert, ja sé que abans que dèiem de l'actitud de tal igual a la gent als concerts, que l'altre dia van venir els Eutecre a Barcelona i es veu que quan van tocar, mentre no tocaven i tal, re, no? Però que quan van fotre's a tocar, la sala tota fosca i les barres tancades, tio.
2: Ah, sí, eh?
3: Hòstia. En sèrio, tio. Que vaya cap al promotor, vaya putada, no?
0: El promotor a la sala, el promotor, no?
3: Bueno, clar, la sala, tio. Clar. Però vull dir que, clar, que no toques si dues hores i la penya...
0: Si el promotor és el mateix que la sala, és una putada. Si no és una putada pel de la sala que ha llogat en el promotor i no vendrà...
2: Però una movida com de concepte, no? En plan, jo crec que quan toque... Que
3: a lo mejor és el típic rotllo, se van mort molts col·legues de cirrosis, pues no... No, bueno, entenc que hi ha com un discursillo, no? Ai,
2: tiene que haver un discurs detrás.
3: I suposo que el discursillo és aquest, o no serà el discursillo de...
0: Es que hacer ruidos,
3: feu soroll amb el gel i amb els vidres,
2: no? Miradme a mi, miradme a mi.
3: Sí,
5: como para un poco con la coctelera.
3: Sabe un escallot, sabe un ramat.
0: Bueno, això ho va fer...
3: No, però foten electrònica, que foten tralla, tio, el Tigre, vull dir que no.
0: Per això et dic que això ho va fer l'Ian McKay amb els The Evans, ell i la Mi Farina.
3: Va tocar una església.
0: Al convent de Sant Agustí no hi havia barra, no venien beguda, no venien res. I la gent, tots assentats allà a terra.
3: A terra?
0: Sí.
3: En Pernoli ho acompanyà.
0: Sí, sí, ens va fer sentar tots a terra.
3: Era un espectacle xirinequesc. I
0: escolteu-me a mi i tal.
2: Però com un esplai, no? En plan,
0: sí.
3: I podies anar amb una bandereta. Una sala d'allà
0: al convent de Sant Agustí. I el tio tocava en biblioteques, sitios donde no vendieran alcohol, no vendieran nada, la gira europea esa que hicieron. Con los de Evans, y allí yo fui a verlos aquí al convent de Sant Agustí y no van poder veure ni una puta cervesa perquè era rotllo...
3: Tenen no, molts discos aquests o no?
0: Evans 2, diria que 2 LPs.
3: És ell i la parenta o qui és?
0: Sí, ell i la parenta, l'Ami Farina, aquesta.
3: Ami Farina es diu.
0: Ami
2: Farina. Farinha, Ami
5: Farinha. Farinha.
3: Morinera!
5: A-E-O.
3: Morinera.
5: A-E-O.
3: Sisa, sisa.
5: Oi, oi.
3: Sisa, sisa.
5: Oi, oi.
3: Sigui.
5: Oi.
3: Saga. Oi.
5: Esquinet. Tra-la-la.
3: Esquinet.
5: Tra-la-la.
3: Es que es la la
2: la la. Antes hemos hablado como.
3: Eso va muy bien, porque cuando no sabes qué decir.
2: Una movida.
3: Sí, es un mantra, es un mantra. Es un mantra.
0: Es un mantra de bar.
2: Totalmente. Antes que hemos hablado como. ¿Sabes cuando hemos hablado de. Porque se me ha quedado en el tintero. Que en un concierto hay peña que te está hablando. Cosas del público que hace que no tal. Pues cosas de las bandas que no me gustan. Que si las hacen, ok. Pero cosas que no hacemos nunca es. En plan. Número uno, presentar como a los miembros de la banda. Es como cuando se acaba y dice,
3: ¡al bajo! Sí. ¡Albert, subirá! ¿No? ¡Es el salto al área de Ronsana! ¡A la guitarra!
0: Esto es de orquesta.
2: Esto es una tío. Esto es una horterada. Esto es una horterada de aquí a Lima.
3: En rollo com qualsevol del públic d'aquí 10 minuts se'n recordarà com es deia algun d'aquests gilipolles.
2: No, és que la peña hace una canción pa eso. Sí. No lo entiendo, no lo entiendo.
0: No, les bandes de Sky de
3: Jimmy.
0: Encara ho fan.
2: Estilísticamente me parece como lo peor. Está
0: desfasado. A los vientos, al saxo.
4: Pero ¿qué
2: libro? A nadie.
5: A ningú.
2: Ah, no, pues ya es.
3: Al saxo.
2: Al saxo.
3: Narcís Benavent.
2: Cabrini, brava.
0: Sí, sí, ja està. Però els Jaivis també ho fan molt, eh?
2: Claro, sí, sí, sí. Estic orgulloso de su movida virtuosa. Y luego tampoco me gusta absolutamente nada.
5: La foto.
2: Acabas, ¿no? Acaba y te haces como...
5: La foto con el público.
0: ¡Ah, sí!
3: Això és molt de moda. Això és pagatina. Això és molt de la pagatina.
0: Ho fa tothom.
2: Ho fa
3: tothom. Però Cruz Peña, viejos que toquen jazz. Viejos que toquen jazz. Bo, poseu-vos tots aquí. Saps? Igual hi ha 10 persones.
2: Què? En plan, què?
3: Claro, ¿qué? En plan, viejo, Pau, on penjaràs això, tio?
4: I després ja. Multiplicats amb la IA,
1: Sí.
3: Però, com a Photoshop, copiar, pegar.
2: En un concierto nos lo dijeron, oye, vamos a hacer ahí nosotros. No.
1: Ni se te ocurra.
2: Hay que mantener una compostura. Es súper borracho.
3: I el rotllo, això, també hi ha una cosa, que com que són coses que es fan al final del concert, tu igual com a públic has estat allà entregat a saco i quan veus que són bandes d'aquesta onda, dius, hòstia puta, ara no puc desfer tot el meu apoyo, perquè...
2: Ah, no, que la peña no se va, no, que claro, la peña pone muecas, incluso...
4: Quina merda, tio.
1: Sí.
3: En fi,
1: sí, sí.
3: Va bé anar amb un cartell que posi hijos de puta, amb un cartell de cartolina, perquè quan fan això, l'aixeques, hijos de puta.
4: Estoy en contra de esto.
3: Pegatineros. Bueno, no ho recomanar, perquè aquella està amb l'última cançó,
4: si no...
1: Vale.
3: Doncs va, recomaneu algun rotllo, una pel·lícula, un llibre, una revista, un plat, un bar, un, jo què sé, una experiència, en plan rotllo, em vull fotre
2: vale,
3: a la piscina de bombolles amb el meu amic Rebero.
2: Un grupo, que antes os hemos hablado, Prison Affair, dale caña, que Prison Affair,
3: sí, ¿por qué has hablado de este grupo? ¿Por qué habéis hablado de este grupo?
2: Antes hemos hablado y han dicho, hostia, no me suena, o no lo conozco.
1: Sí, y nos han sacado ahora...
2: Ay, porque Prison Records, el último EP que tenemos, nos ha sacado Prison Records, que son peña de este grupo.
1: Sí,
2: sí. Entonces dale caña...
3: ¿Qué fotan?
4: Absolutamente
2: catedralicios,
4: son
2: una movida catedralicia en cuanto al Ekpum, son los que se han inventado el Ekpum después de los que se lo inventaron. O sea, sí. ¿No?
4: De hecho, tengo que decir que han salido absolutamente millones de grupos. Són absolutament
1: còpies.
2: Sí.
3: I els altres, els electrònics, que també mos apuntaré.
2: ECM.
1: ECM.
2: ECM, sí.
3: Vale, molt bé. Són còpies d'aquest grup.
4: Tio, sí, és que...
2: No, han salido muchas. Como que también está súper guay, porque, o sea, mola si te gusta un grupo y te inspiras, mola sacar un grupo inspirado en él. Lo que pasa que...
3: Ja, però sempre hi ha el rotllo que sempre al pioner ningú li reconeix res, saps?
1: Yeah.
3: Vull dir, sempre ho acaba patant un que ve 4 o 5 anys més tard, saps? Vull dir, vaya ràbia.
4: És que ells tenen com algo molt característic, és com la guitarreta així, com tiqui, que tenen un rotllo molt, molt seu.
2: És suyo, tio.
4: I és que, joder, tio, que tots els grups no es tallen un pèl en fer les mateixes movides.
3: Que fills de puta, no copieu.
2: Però grups guais, incluso grups que no es molen, o sea, incluso grups que no es molen, però que hi ha una influència totalment clara i totalment cristal·lina
3: de Prison Affair.
4: Guai, perquè també es crea una moguda, no? Amb les
3: es crea una escena, es crea una escena.
0: Fins i tot amb les portades, amb els dibuixos i tot.
2: Incluso, claro, exactament, incluso emulando una estètica total de la banda.
4: Està guai, no? Sí. Com tot un món que es genera, però joder, tia, és que és...
3: No copieu, fills de puta. Obriu nous senderos, tio, obriu nous senderos. No, don't emulate, innovate,

0: Y ya soy, clase media.
1: Claro, porque hay un marketing detrás para que tú aspires a una vida que nunca vas a llegar. En plan, yo quiero comprarme un yate, ¿no? Por decir una tontería. Yo quiero comprarme un yate. Entonces, pues tendré que trabajar, ¿no? Y tendré que no sé qué. No sé cuántos están vendiendo una puta moto.
2: Claro.
3: Allá que no veies hi ha una pintada que ho explicava molt bé, que diu: si penses com un ric, acabaràs vivint com un esclau.
1: És així, tio.
3: És exacte. Bueno, ara, toca recomanar tu. Què recomanes? Estàs mirant. Tintín al Congo.
4: Anteo se'n va.
1: Anteo, jo em estava passant la misma broma.
3: Anteo, pren, Anteo ho pren M.
4: Joder,
5: bueno, jo...
0: Anteo va al ginecòleg a l'Hospital de Mollet.
4: Sí. Tomano la ginecòloga a
1: l'Hospital
3: de Mollet. Apunta
1: tu anècdota de ginecologia.
3: Va,
5: explica-la. Joder, claro, tío.
3: És la segona mànager de Sami Pujol, eh?
4: No, ja te digo. No, pues re, pues yo una vegada, pues...
3: Allà mullet.
4: Una vegada, pues yo sangrava i no era la regla i vaig anar a l'Hospital de Mollet i vaig trobar una persona meravellosa. I he tingut com diverses cites i de repente vam coincidir, no sé com, i jo estava com... com nua, i em diu, ets la cantant de Simbragas, i jo, sí.
1: Ah, pues ya lo veo, que...
3: És un jeroglífico. ¿De quién soy la cantante?
4: I joder, Simbragas, i de repente, qué movida, no?
3: Et vas quedar quadres, no? Et vas quedar quadres,
4: tío. Increïble, la recomano molt, és, bueno... És que vull que jubili amb mi, eh? No, ja t'ho dic.
3: És molt guai. Tot el servei ho són, eh? Perquè hi ha un parell o tres més que són l'hòstia, també.
4: Sí, guai. Però, quan pilles algú que et dona confiança...
3: De veritat, eh? De veritat. Li faré escoltar aquest tros de programa. Mira, s'ho ha dit.
1: No, tot el programa hasta llegar aquí.
3: No va poder, no va poder.
0: Bueno, jo crec que són les 3 del migdia.
3: Vale, anem a escampar la bola. Han d'anar a tocar la salut. Han d'anar a tocar la salut.
0: Ara ens tocaran una primícia. Vosaltres heu d'anar a tocar la salut, no?
1: Sí, sí.
0: Serà una primícia, no?
1: Taiwán. Nunca la hemos tocado en directo, de hecho hoy no la vamos a tocar.
0: No, es igual, pero
5: aquí se ha fet.
3: Per cert, quan sentiu el programa, a lo millor el de la salut ja no hi sereu a temps, perquè ja fotrà 15 dies cada allò, però o Catapunt tocaran.
1: Sí,
0: sí,
5: octubre.
3: Doncs apunteu-vos la cita del Catapunt, que allà es podrà veure si tens sistema d'internet. Amb Simbragas teniu algun...
4: Sí, però no...
3: No us han recordat.
0: No, però sou grups que toqueu bastant.
1: Sí.
0: Només és entrar a les xarxes socials, sí. Sistema d'entreteniment, Simbragas...
5: T'informes una mica, vas al concert...
1: Sí. Pues, entra en nuestro Instagram, que se llama... Abascal 2
5: Abascal Feuta.
3: Abascal, que bonita serenata.
5: Abascal Feuta.
4: No sé por qué estaba como pillado, ¿no?
1: No sé por qué Abascal estaba pillado, tío.
3: El típico Abascal.
0: Bueno, pues això, ho heu passat bé, nois?
1: Superbé.
5: Superbé.
0: Això és el que hi ha.
1: Buen desayuno.
5: Molt bon esmorzar de forquilla.
3: Quan traieu un disco torneu, eh? Sí. Doncs vinga, Taiwán i ja està, si voleu recomanar alguna cosa, alguna frase en plan rotllo, jo què sé, tio.
1: Sí, que nadie os borre la sonrisa que Dios os ha dado.
6: Esquinet, tra-la-la, esquinet, tra-la-la.
0: Taiwán, vinga, juguem, la propera. Adéu. Sistema d'entreteniment, jefes.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessia de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Hola, sóc la Sandroide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó el dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i ven anuncios, ven anuncios, ven anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

tuya al bolero, parleuam satanás. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky pro salsero, mami, estic pa atrás. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Flow al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada amarga en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Viet Cong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar, i amb això tinc

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Ansioso. Inseguro. Hipócrita. Deshonesto. Corrupto. pecado. Por menos tontería y voy a Radio Nicosia.

Nicòsia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i un suposat abisme cultural. Creiem que d'una o una altra manera tots portem una certa Nicòsia dins de la geografia del cos i la ment. Algú va separar en dos Nicòsia, però nosaltres viatgem constantment d'un costat a l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme i des d'aquest vaivé que contarem aquesta història que és tan real i legítima com qualsevol altra.